sobre modes passatgeres, discursos paral·lels o borratxeres. Ballem el tango de la incorrecció, porque yo lo mango. A la ciutat de formigó, un vagó de metro, algú conspira i vomita.

Ábrense en este intre les persianes d'ultramarinos ballina. Un xigre ràdio astrau de biorritmos i resonàncies patafísiques. Entran sin complexos i avérate a la banda sonora del planeta ballina. Ultramarinos ballina, el top programa de referència quan la nada i era lo que esperaves.